0: Ìdàbà 88.9 FM Àwọ̀lú Sọ̀lú Dẹ̀rọ̀ Pẹ̀sẹ̀.
1: Ṣé ń gbádùn àdàbà?
2: Mò ń gbádùn àdàbà.
1: Mò ń gbádùn àdàbà.
2: Mò ń gbádùn àdàbà.
1: Mò ń gbádùn àdàbà.